Amb un català perfecte, Pablo Alborán, Ningú més que tu, una cançó que va incloure dins del disc de la Marató, una cançó que demanava el amic Enric,

Te recuerdo que puedes participar, te recuerdo y te invito a que si quieres una canción, me llames y la pidas. 93-465-77-76. Arriba Isabel Pantoja. Abans la cançó que demanava l'Enric, també la cançó anava dedicada a una dona de Mataró que el va enlluernar al cor, així diu l'amic Enric. Era també la cançó per la Raquel. També pots enviar un àudio, un missatge al 630 72 76 70.

0: extrema i a la inestabilitat geopolítica i alerta que la collita rècord de cereals d'aquest any no serà suficient per cobrir la demanda mundial. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
1: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, de conflicte geopolític.
0: Avui també destacarem que el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, s'oposa a amnistiar Jordi Turull perquè considera que el Suprem va interpretar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple que està previst pel pròxim dia 22. Del món, pendents del petroli, els aliats de l'Iran intenten controlar la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar cru del Golf Pèrsic. Es tracta de la via marítima del Mar Roig. Els hutis del Iemen han capturat una illa estratègica per controlar aquesta ruta i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons des de l'Iraq. I precisament el tancament fa mig any de l'estret d'Hormuz ha perjudicat l'exportació de farratge català als països de l'Orient Mitjà. En canvi, la sequera a Europa ha ajudat a salvar la campanya de productors d'alfals de Catalunya perquè els ha obert portes a mercats alternatius, com per exemple el suís, el francès i l'irlandès. I avui, al Catalunya Migdia, dia, també recordarem l'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà, que ha mort als 80 anys.
2: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia.
0: Va ser rector de l'Autònoma durant 8 anys i després va ser conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit.
3: Ràdio Pumat. 24 hores amb tu.
4: Aquí continuem a la sintonia de Ràdio Puma 101.2 FM. Bona tarda, buenas tardes. Son las 2-3 minutos. Actualizaremos la información en una hora, cuando sea las 3. Y hace un ratito nos llamó Paqui. Quería escuchar una canción de Manuel Carrasco, La Reina del Baile. Nada, termina en un ratito de trabajar y luego a descansar y a ver la tele y a oír la radio y a pasarlo bien. Paqui, un besito grande, siempre en nuestra sintonía y aquí tienes tu canción.

0: Era Mari Trini, Yo no soy esa canción que nos pedían a través del WhatsApp de Radio Pomar, 630-72-76-70. Arribem a les 3, moment d'informació, i després continuem amb més música fins a les 5 de la tarda.
1: Radio Pomar, 24 hores amb tu.

0: internacional. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Tribunal Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual hem tingut accés a 3CAT Info, però que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del pròxim dia 22. Queden en llibertat els 10 menors d'edat detinguts durant els aldarulls que va haver ahir a la tarda a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. Els altres 8 detinguts han passat a mans del jutge. La CUP carrega contra l'actuació dels Mossos. Els acusen de posar una catifa vermella a la ultradreta i de reprimir l'independentisme. Al president dels Estats Units, Donald Trump, li encantaria veure, diu, una Irlanda unificada. El president nord-americà ho ha afirmat a l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, respon que no ha canviat res i que no contemple cap referèndum. Mor als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, conseller d'universitats al primer govern tripartit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el compromís amb el país, la universitat i amb el servei públic. I a Fira Tàrrega, avui les dones són les protagonistes dels espectacles gratuïts al carrer, a l'Espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques sobre bellesa i cures i roast beef de la clown Sara Anglada triomfen entre el públic que assisteix al certamen a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: Acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda, 4:45, Osasuna Espanyol tanca la jornada d'avui al Madrid Rayo a les 9 del vespre. Segon, el Girona rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. I a la Lliga F s'ha jugat l'Atlètic Club 2 Espanyol 2 a les 7, Barça Atlètic de Madrid.
0: Cel variable a la costa central, risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda de cara al vespre, més probables al Prepirineu central o al Montseny. Ambient assolellat a la resta avui amb calor moderada perquè els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre. Se situaran en general poc per damunt dels 30 graus.
3: Ràdio Pumà. 24 hores amb tu. 7.2.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Bona tarda. Són les 3:04. Seguimos.

0: tu amante o tu enemigo. Siempre es un placer escuchar a Miguel Gallardo. Seguimos con más canciones, pero también contar a los usuarios de la R1 que ara mateix, bé, fa uns minuts, ha quedat resolta la incidència que afectava a la R1 aquest matí a causa d'un robatori de cable. Els trens de la R1 ara mateix recuperen de mica en mica la seva freqüència de pas habitual. I escoltem ara mateix aquesta cançó dels Gemeliers que ens donen les gràcies. Truca i demana la teva cançó. Bona tarda. 2:15.
1: No he perdido la esperanza durante todo ese tiempo.

Escoltem el Max Navarro, el van conèixer a la última, a la darrera edició d'Operación Triunfo. És cantant i compositor, és de Premià de Mar, va néixer l'any 2002. Molt aviat treurà nou senzill, nova cançó, però volia compartir amb tu aquesta cançó, Estrelles. I amb el Sergio Dalma, tu i jo, arribem a les 4 de la tarda.

El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho notarem a la butxaca. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El sucre i els cereals són els aliments que més s'han encarit. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, conquereixen diverses illes i ports estratègics de la costa del Mar Roig. L'ofensiva militar permet augmentar la influència del Teheran sobre el trànsit de petroli del Golf i provoca desenes de milers de desplaçats al Iemen. Els líders dels BRICS, les economies mundials emergents, demanen màxima contenció davant l'escala bèl·lica a l'Orient Mitjà i en un avís implícit als Estats Units pel seu conflicte a l'Iran, aposten per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional.

0: Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. La número 2 de Podem, Irene Montero, engega la carrera per ser la candidata de Podem a les pròximes eleccions generals, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom. L'exministra ha defensat fer ús de la política perquè la gent tingui el que necessita per viure. A Donald Trump li encantaria veure una Irlanda unificada. El president dels Estats Units ho ha dit en l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, ha respost que no ha canviat res i que no contempla cap referèndum. I a la Fira de Tàrrega, les dones són avui les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts a l'Espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures i roast beef de la clown Sara Anglada triomfen entre el públic del certamen.
1: Esports. D'aquí a poc més de 10 minuts comença l'Osasuna Espanyol. Avui també a primera tanca la jornada al Madrid Rayo a les 9 del vespre. Segona, el Girona rep el Castelló Montilivi a 2:15 de la tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP al davant de Bezzec i Jorge Martín. I a la Lliga F s'ha jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2, a les 7, Barça, Atlètic de Madrid.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un cel variable a la costa central amb risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda. De cara al vespre seran més probables al Prepirineu Central o al Montseny. Ambient assolellat a la resta, amb calor moderada, i els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre i se situaran en general poc per sobre dels 30 graus.

0: Ràdio Pumà, la ràdio més pròxima.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: Hey, Fonsi.